tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Ai, hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons treballen per recuperar la greta a l'Estany de Sils, una planta aquàtica que es considera extingida en aquest espai des dels anys 90. La primera fase del projecte ha permès reproduir més de 200 exemplars a partir de només 20 esqueixos, superant en un 33% l'objectiu inicial. Els exemplars originals provenen de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. El següent pas serà reintroduir progressivament la greta a l'Estany de Sils, començant per les bases perifèriques amb millor qualitat de l'aigua i sense fauna invasora. La segona fase està prevista per a l'any vinent i també inclourà mesures de protecció davant d'animals com els senglars. I el 15è Aquatló Popular de Blanes, que se celebra aquest diumenge, ha esgotat les 400 places disponibles. La xifra suposa pràcticament doblar la participació de l'any passat, quan hi van prendre part més de 200 persones. La competició organitzada pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a la platja del centre a tocar de Sa Palomera. Els participants hauran de completar 400 metres de natació, 4 quilòmetres de curs a peu i 400 metres més nedant. L'Aquatló es podrà disputar en tres modalitats: individual, per relleus en equips de dues persones, o en parella, fent conjuntament tot el recorregut. De l'àmbit general, destaquem que el govern estudiarà les opcions plantejades per l'Estat abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha defensat que la resposta a aquesta situació s'ha de coordinar entre el govern espanyol i totes les comunitats autònomes i ha remarcat que cal complir la legalitat. El conseller també ha valorat positivament l'aprovació d'una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, una partida que el Ministeri de Joventut i Infància podrà ampliar si és necessari. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrís. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
2: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
1: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
2: Genial!
1: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: La Masia Tordera.
7: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
8: Ràdio Maria.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebra aquest dissabte la 27a trobada gegantera que reunirà 9 colles i grups d'arreu de Catalunya. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la plantada al Passeig de Mar i a partir de les 7 arrencarà una cercavila pel nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans. També hi participaran les colles geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i els gegants de les Terres Fredes de Martorell. També seran els gegantons de l'Esbar Joaquim Ruïra i 3 grups de grallers. La trobada acabarà amb els balls de lluïment, el tradicional ball dels Vescomtes amb els gegants Gastó i Caterina i un ball col·lectiu final. I Arbúcia s'acull demà la segona edició d'En Fer-se Fosc, una proposta musical que torna al nucli de Joanet després de la bona acollida de l'any passat. Enguany, la cita proposa un viatge per la música cubana de la mà de la cantant Telva Rojas i la Selva Big Band. El repertori recorrerà gèneres com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha amb una vintena de peces i clàssics. Per a l'ocasió, la banda es transformarà en una orquestra de música llatina per acomiadar l'estiu al ritme de la música cubana. De l'àmbit general, destaquem que Amnistia Internacional a Espanya reclama una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx contra un aficionat menor d'edat del Barça. L'organització considera que hi va haver un ús excessiu de la força i demana que s'aclareixin els fets i se'n determinin les responsabilitats. L'entitat també defensa que l'exhibició d'una estelada està emparada per la llibertat d'expressió i reclama que es permeti mostrar banderes independentistes en els pròxims partits. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. Demà dissabte, predomini del sol amb temperatures lleugerament més baixes. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipack a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons treballen per recuperar la greta d'Estany de Sils, una planta aquàtica que es considera extingida en aquest espai des dels anys 90. La primera fase del projecte ha permès reproduir més de 200 exemplars a partir de només 20 esqueixos, superant en un 33% l'objectiu inicial. Els exemplars originals provenen de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. El següent pas serà reintroduir progressivament la greta d'Estany de Sils, començant per les bases perifèriques amb millor qualitat de l'aigua i sense fauna invasora. La segona fase està prevista per a l'any vinent i també inclourà mesures de protecció davant d'animals com els senglars. I el 15è Aquatló Popular de Blanes, que se celebra aquest diumenge, ha esgotat les 400 places disponibles. La xifra suposa pràcticament doblar la participació de l'any passat, quan hi van prendre part més de 200 persones. La competició organitzada pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a la platja del centre a tocar de Sa Palomera. Els participants hauran de completar 400 metres de natació, 4 quilòmetres de curs a peu i 400 metres més nedant. L'Aquatló es podrà disputar en 3 modalitats: individual, per relleus en equip, equips de dues persones o en parella, fent conjuntament tot el recorregut. De l'àmbit general, destaquem que el govern estudiarà les opcions plantejades per l'Estat abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha defensat que la resposta a aquesta situació s'ha de coordinar entre el govern espanyol i totes les comunitats autònomes i ha remarcat que cal complir la legalitat. El conseller també ha valorat positivament l'aprovació d'una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, una partida que el Ministeri de Joventut i Infància podrà ampliar si és necessari. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blana celebra aquest dissabte la 27a trobada gegantera que reunirà 9 colles i grups d'arreu de Catalunya. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la plantada al Passeig de Mar i a partir de les 7 arrencarà una cercavila pel nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans. També hi participaran les colles geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i els gegants de les Terres Fredes de Martorell. També seran els gegantons de l'Esbar Joaquim Ruïra i tres grups de grallers. La trobada acabarà amb els balls de lluïment, el tradicional ball dels Vescomtes amb els gegants Gastó i Caterina i un ball col·lectiu final. I Arbúcies acull demà la segona edició d'En Fer-se Fosc, una proposta musical que torna al nucli de Joanet després de la bona acollida de l'any passat. Enguany, la cita proposa un viatge per la música cubana de la mà de la cantant Telva Rojas i la Selva Big Band. El repertori recorrerà gèneres com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha amb una vintena de peces i clàssics. Per a l'ocasió, la banda es transformarà en una orquestra de música llatina per acomiadar l'estiu al ritme de la música cubana. De l'àmbit general, destaquem que Amnistia Internacional a Espanya reclama una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx contra un aficionat menor d'edat del Barça. L'organització considera que hi va haver un ús excessiu de la força i demana que s'aclareixin els fets i se'n determinin les responsabilitats. L'entitat també defensa que l'exhibició d'una estelada està emparada per la llibertat d'expressió i reclama que es permeti mostrar banderes independentistes en els pròxims partits. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. Demà dissabte, predomini del sol amb temperatures lleugerament més baixes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munic i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, una xifra que ja representa prop del 67% de totes les consultes registrades durant l'any passat. La gran majoria, més del 98%, s'han fet de manera presencial. El creixement més important s'ha produït entre els mesos de febrer i abril. L'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb gairebé la meitat de les atencions, seguida de la del Museu del Mar. Pel que fa a la procedència, destaca especialment l'augment del turisme nacional, mentre que França continua sent el principal mercat internacional. I Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que s'allargarà del 29 d'agost al 13 de setembre amb activitats culturals, tradicionals, esportives, familiars i musicals. El gruix de la programació arribarà a principis de setembre amb el pregó el dijous dia 3 al Palauet, seguit d'una cercavila, el Castell de Focs i la primera nit de l'Alterfesta. Enguany, a més, la Festa Major de Palafolls ha rebut el distintiu Q de Festa de la Generalitat, que reconeix les celebracions que promouen la salut, el benestar i els espais segurs. De l'àmbit general, destaquem que la inflació s'ha disparat fins al 4,3% interanual a l'agost a l'Estat, 6 dècimes més que al juliol, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica principalment per l'encariment dels carburants. També hi han influït els aliments, que aquest agost han baixat menys de preu que durant el mateix mes de l'any passat. Si la dada es confirma, serà la inflació més elevada des del febrer del 2023. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte predominarà l'ambient assolellat amb temperatures màximes que variaran entre els 28 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte i gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins demà dissabte a la Casa Saladrigues. També tenim fins al diumenge 30 d'agost la fira d'estiu a Blanes, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, passeig de la Mestrança i el passeig Pau Casals. Demà dissabte també hi ha la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortits i Vieta i el diumenge hi ha el 15è Aquatló Popular de Blanes. Destaquem a Lloret, des d'avui divendres i fins al diumenge dia 30, les festes de Fanals i Santa Clotilde. També tenim el dissabte 29, demà dissabte a Lloret, sardanes d'estiu a les 10 de la nit a la plaça de la Vila i el diumenge visita el cementiri modernista, l'herència de les Amèriques. Serà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, demà dissabte a Chillaulet, de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol i a Tossa de Mar, el proper diumenge té lloc la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'estiu, aquest divendres actuacions en Orzen, Xelos i Engai Engai, i el diumenge la fira d'estiu de Calella a la Riera de Capaspra, de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda continuen de Festa Major fins al diumenge dia 30 i també dins el mar de la Festa Major la 40a trobada de gegants de Pineda. A Santa Susanna aquest proper diumenge vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda i la Festa Major que s'enceta a Palafolls a partir de demà dissabte dia 29 i s'allargarà amb diverses activitats fins al dia 13 de setembre. A Santa Coloma de Farners tenim el Tons i Sons aquest divendres amb l'actuació d'Every Night a partir de 8:45 del vespre a l'església Sant Andreu de Castanyet i a Sant Hilari aquest proper dissabte demà 43a baixada de carretons. Acabem a Arbúcies amb la segona edició de l'Enfer-se Fosc amb Telva Rojas i la Selva Big Band. El nucli de Joanet serà demà dissabte.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es. Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons treballen per recuperar la greta a l'Estany de Sils, una planta aquàtica que es considera extingida en aquest espai des dels anys 90. La primera fase del projecte ha permès reproduir més de 200 exemplars a partir de només 20 esqueixos, superant en un 33% l'objectiu inicial. Els exemplars originals provenen de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. El següent pas serà reintroduir progressivament la greta a l'Estany de Sils, començant per les bases perifèriques amb millor qualitat de l'aigua i sense fauna invasora. La segona fase està prevista per a l'any vinent i també inclourà mesures de protecció davant d'animals com els senglars. I el 15è Aquatló Popular de Blanes, que se celebra aquest diumenge, ha esgotat les 400 places disponibles. La xifra suposa pràcticament doblar la participació de l'any passat, quan hi van prendre part més de 200 persones. La competició organitzada pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a la platja del centre a tocar de Sa Palomera. Els participants hauran de completar 400 metres de natació, 4 quilòmetres de curs a peu i 400 metres més nedant. L'Aquatló es podrà disputar en tres modalitats: individual, per relleus en equips de dues persones, o en parella, fent conjuntament tot el recorregut. De l'àmbit general, destaquem que el govern estudiarà les opcions plantejades per l'Estat abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha defensat que la resposta a aquesta situació s'ha de coordinar entre el govern espanyol i totes les comunitats autònomes i ha remarcat que cal complir la legalitat. El conseller també ha valorat positivament l'aprovació d'una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, una partida que el Ministeri de Joventut i Infància podrà ampliar si és necessari. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com. Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre. Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

perseguint la nit busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
5: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
6: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blana celebra aquest dissabte la 27a trobada gegantera que reunirà 9 colles i grups d'arreu de Catalunya. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la plantada al Passeig de Mar i a partir de les 7 arrencarà una cercavila pel nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans. També hi participaran les colles

0: geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i els gegants de les Terres Fredes de Martorell. També seran els gegantons de l'Esbar Joaquim Ruïra i tres grups de grallers. La trobada acabarà amb els balls de lluïment, el tradicional ball dels vescomtes amb els gegants Gastó i Caterina i un ball col·lectiu final. I Arbúcies s'acull demà la segona edició d'En Fer-se Fosc, una proposta musical que torna al nucli de Joanet després de la bona acollida de l'any passat. Enguany, la cita proposa un viatge per la música cubana de la mà de la cantant Telva Rojas i la Selva Big Band. El repertori recorrerà gèneres com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha amb una vintena de peces i clàssics. Per a l'ocasió, la banda es transformarà en una orquestra de música llatina per acomiadar l'estiu al ritme de la música cubana. De l'àmbit general, destaquem que Amnistia Internacional a Espanya reclama una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx contra un aficionat menor d'edat del Barça. L'organització considera que hi va haver un ús excessiu de la força i demana que s'aclareixin els fets i se'n determinin les responsabilitats. L'entitat també defensa que l'exhibició d'una estelada està emparada per la llibertat d'expressió i reclama que es permeti mostrar banderes independentistes en els pròxims partits. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. Demà dissabte, predomini del sol amb temperatures lleugerament més baixes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
7: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
6: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
7: Genial!
6: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35 09 18.
8: Hola, Gala.
9: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
8: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
9: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vital Dent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
6: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
5: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
6: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
5: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
6: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, una xifra que ja representa prop del 67% de totes les consultes registrades durant l'any passat. La gran majoria, més del 98%, s'han fet de manera presencial. El creixement més important s'ha produït entre els mesos de febrer i abril. L'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada, amb gairebé la meitat de les atencions, seguida de la del Museu del Mar. Pel que fa a la procedència, destaca especialment l'augment del turisme nacional, mentre que França continua sent el principal mercat internacional. I Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que s'allargarà del 29 d'agost al 13 de setembre amb activitats culturals, tradicionals, esportives, familiars i musicals. El gruix de la programació arribarà a principis de setembre amb el pregó el dijous dia 3 al Palauet, seguit d'una cercavila, el

0: Castelldefels i la primera nit de l'Alterfesta. Enguany, a més, la Festa Major de Palafolls ha rebut el distintiu Q de Festa de la Generalitat, que reconeix les celebracions que promouen la salut, el benestar i els espais segurs. De l'àmbit general, destaquem que la inflació s'ha disparat fins al 4,3% interanual a l'agost a l'Estat, 6 dècimes més que al juliol, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica principalment per l'encariment dels carburants. També hi han influït els aliments, que aquest agost han baixat menys de preu que durant el mateix mes de l'any passat. Si la dada es confirma, serà la inflació més elevada des del febrer del 2023. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte predominarà l'ambient assolellat amb temperatures màximes que variaran entre els 28 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar-ho. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Torna Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre. Mm.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons treballen per recuperar la greta a l'Estany de Sils, una planta aquàtica que es considera extingida en aquest espai des dels anys 90. La primera fase del projecte ha permès reproduir més de 200 exemplars a partir de només 20 esqueixos, superant en un 33% l'objectiu inicial. Els exemplars originals provenen de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. El següent pas serà reintroduir progressivament la greta a l'Estany de Sils, començant per les bases perifèriques amb millor qualitat de l'aigua i sense fauna invasora. La segona fase està prevista per a l'any vinent i també inclourà mesures de protecció davant d'animals com els senglars. I el 15è Aquatló Popular de Blanes, que se celebra aquest diumenge, ha esgotat les 400 places disponibles. La xifra suposa pràcticament doblar la participació de l'any passat, quan hi van prendre part més de 200 persones. La competició organitzada pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a la platja del centre a tocar de Sa Palomera. Els participants hauran de completar 400 metres de natació, 4 quilòmetres de curs a peu i 400 metres més nedant. L'Aquatló es podrà disputar en 3 modalitats: individual, per relleus en equips de 2 persones, o en parella, fent conjuntament tot el recorregut. De l'àmbit general, destaquem que el govern estudiarà les opcions plantejades per l'Estat abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha defensat que la resposta a aquesta situació s'ha de coordinar entre el govern espanyol i totes les comunitats autònomes i ha remarcat que cal complir

0: la legalitat. El conseller també ha valorat positivament l'aprovació d'una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, una partida que el Ministeri de Joventut i Infància podrà ampliar si és necessari. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a la Badia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blana celebra aquest dissabte la 27a trobada gegantera que reunirà 9 colles i grups d'arreu de Catalunya. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la plantada al Passeig de Mar i a partir de les 7 arrencarà una cercavila pel nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans. També hi participaran les colles geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i els gegants de les Terres Fredes de Martorell. També seran els gegantons de l'Esbar Joaquim Ruïra i 3 grups de grallers. La trobada acabarà amb els balls de lluïment, el tradicional ball dels Vescomtes amb els gegants Gastó i Caterina i un ball col·lectiu final. I Arbúcies acull demà la segona edició d'En Fer-se Fosc, una proposta musical que torna al nucli de Joanet després de la bona acollida de l'any passat. Enguany, la cita proposa un viatge per la música cubana de la mà de la cantant Telva Rojas i la Selva Big Band. El repertori recorrerà gèneres com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha amb una vintena de peces i clàssics. Per a l'ocasió, la banda es transformarà en una orquestra de música llatina per acomiadar l'estiu al ritme de la música cubana. De l'àmbit general, destaquem que Amnistia Internacional a Espanya reclama una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx contra un aficionat menor d'edat del Barça. L'organització considera que hi va haver un ús excessiu de la força i demana que s'aclareixin els fets i se'n determinin les responsabilitats. L'entitat també defensa que l'exhibició d'una estelada està emparada per la llibertat d'expressió i reclama que es permeti mostrar banderes independentistes en els pròxims partits. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. Demà dissabte, predomini del sol amb temperatures lleugerament més baixes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més

0: i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
1: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb tapé o sound system, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
3: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
2: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
3: Genial!
2: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins demà dissabte a la Casa Saladrigues. També tenim fins al diumenge 30 d'agost la Fira d'Estiu a Blanes, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, passeig de la Mestrança i el passeig Pau Casals. Demà dissabte també hi ha la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortins i Vieta, i el diumenge hi ha el 15è Aquatló Popular de Blanes. Destaquem a Lloret, des d'avui divendres i fins al diumenge dia 30, les festes de Fanals i Santa Clotilde. També tenim el dissabte 29, demà dissabte a Lloret, sardanes d'estiu a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i el diumenge visita al cementiri modernista, l'herència de les Amèriques. Serà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, demà dissabte a Chillaulet, de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol, i a Tossa de Mar, el proper diumenge, té lloc la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'Estiu, aquest divendres actuacions a Northern Cellos i Engai Engai, i el diumenge la Fira d'Estiu de Calella a la Riera de Capaspre, de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda continuen de Festa Major fins al diumenge dia 30, i també dins el marc de la Festa Major la 40a trobada de gegants de Pineda. A Santa Susanna, aquest proper diumenge, vespreig fi d'estiu, al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda, i la Festa Major, que s'enceta a Palafolls a partir de demà dissabte dia 29 i s'allargarà amb diverses activitats fins al dia 13 de setembre. A Santa Coloma de Farners tenim el Tons i Sons aquest divendres amb l'actuació d'Every Night a partir de 8:45 del vespre a l'església Sant Andreu de Castanyet, i a Sant Hilari aquest proper dissabte, demà, 43a baixada de carretons. Acabem a Arbúcies amb la segona edició del Enfer-se Fosc amb Telva Rojas i la Selva Big Band. El nucli de Joanet serà demà dissabte.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
6: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
5: Genial. I TAC també, oi?
6: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular, amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
5: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
6: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, una xifra que ja representa prop del 67% de totes les consultes registrades durant l'any passat. La gran majoria, més del 98%, s'han fet de manera presencial. El creixement més important s'ha produït entre els mesos de febrer i abril. L'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada amb gairebé la meitat de les atencions, seguida de la del Museu del Mar. Pel que fa a la procedència, destaca especialment l'augment del turisme nacional, mentre que França continua sent el principal mercat internacional. I Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que s'allargarà del 29 d'agost al 13 de setembre amb activitats culturals, tradicionals, esportives, familiars i musicals. El gruix de la programació arribarà a principis de setembre amb el pregó el dijous dia 3 al Palauet, seguit d'una cercavila, el Castell de Focs i la primera nit de l'Alterfesta. Enguany, a més, la Festa Major de Palafolls ha rebut el distintiu Q de Festa de la Generalitat, que reconeix les celebracions que promouen la salut, el benestar i els espais segurs. De l'àmbit general, destaquem que la inflació s'ha disparat fins al 4,3% interanual a l'agost a l'Estat, 6 dècimes més que al juliol, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica principalment per l'encariment dels carburants. També hi han influït els aliments, que aquest agost han baixat menys de preu que durant el mateix mes de l'any passat. Si la dada es confirma, serà la inflació més elevada des del febrer del 2023. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte predominarà l'ambient assolellat amb temperatures màximes que variaran entre els 28 i els 29 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler. I troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1 euro amb 39 cèntims la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7 euros amb 39 cèntims. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
0: Del 7 al 12 de setembre, l'Abadia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't a l'Abadia i gaudeix de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no ho vol, després què? Després...

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
4: A l'agost obrim tots els dies. Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La Fundació Emis i el Viver Tres Turons treballen per recuperar la greta a l'Estany de Sils, una planta aquàtica que es considera extingida en aquest espai des dels anys 90. La primera fase del projecte ha permès reproduir més de 200 exemplars a partir de només 20 esqueixos, superant en un 33% l'objectiu inicial. Els exemplars originals provenen de l'Ecomuseu del Delta de l'Ebre. El següent pas serà reintroduir progressivament la greta a l'Estany de Sils, començant per les bases perifèriques amb millor qualitat de l'aigua i sense fauna invasora. La segona fase està prevista per a l'any vinent i també inclourà mesures de protecció davant d'animals com els senglars. I el 15è Aquatló Popular de Blanes, que se celebra aquest diumenge, ha esgotat les 400 places disponibles. La xifra suposa pràcticament doblar la participació de l'any passat, quan hi van prendre part més de 200 persones. La competició organitzada pel Club Triatló Blanes, amb el suport de l'Ajuntament, tindrà lloc a la platja del centre a tocar de Sa Palomera. Els participants hauran de completar 400 metres de natació, 4 quilòmetres de curs a peu i 400 metres més nedant. L'Aquatló es podrà disputar en 3 modalitats: individual, per relleus en equip, equips de dues persones o en parella, fent conjuntament tot el recorregut. De l'àmbit general, destaquem que el govern estudiarà les opcions plantejades per l'Estat abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha defensat que la resposta a aquesta situació s'ha de coordinar entre el govern espanyol i totes les comunitats autònomes i ha remarcat que cal complir la legalitat. El conseller també ha valorat positivament l'aprovació d'una ajuda de 25 milions d'euros per a Ceuta, una partida que el Ministeri de Joventut i Infància podrà ampliar si és necessari. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Blanes celebra aquest dissabte la 27a trobada gegantera que reunirà 9 colles i grups d'arreu de Catalunya. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb la plantada al Passeig de Mar i a partir de les 7 arrencarà una cercavila pel nucli històric fins a la plaça dels Països Catalans. També hi participaran les colles geganteres de Lloret de Mar, Manlleu, Santa Eugènia de Ter i els gegants de les Terres Fredes de Martorell. També seran els gegantons de l'Esbar Joaquim Ruïra i 3 grups de grallers. La trobada acabarà amb els balls de lluïment, el tradicional ball dels Vescomtes amb els gegants Gastó i Caterina i un ball col·lectiu final. I Arbúcia s'acull demà la segona edició d'En Fer-se Fosc, una proposta musical que torna al nucli de Joanet després de la bona acollida de l'any passat. Enguany, la cita proposa un viatge per la música cubana de la mà de la cantant Telva Rojas i la Selva Big Band. El repertori recorrerà gèneres com el son, el bolero, el mambo, la guaracha i el cha-cha-cha amb una vintena de peces i clàssics. Per a l'ocasió, la banda es transformarà en una orquestra de música llatina per acomiadar l'estiu al ritme de la música cubana. De l'àmbit general, destaquem que Amnistia Internacional a Espanya reclama una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx contra un aficionat menor d'edat del Barça. L'organització considera que hi va haver un ús excessiu de la força i demana que s'aclareixin els fets i se'n determinin les responsabilitats. L'entitat també defensa que l'exhibició d'una estelada està emparada per la llibertat d'expressió i reclama que es permeti mostrar banderes independentistes en els pròxims partits. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres amb bandes de núvols alts i mitjans que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Les temperatures màximes se situen en els 31 graus. Demà dissabte, predomini del sol amb temperatures lleugerament més baixes. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Del 7 al 12 de setembre, la Badia de Blanes acollirà el Campionat del Món de Raceboard 2026. Més d'un centenar de regatistes procedents de diferents països es trobaran a les instal·lacions del Club de Vela Blanes per participar en una de les grans cites internacionals de la vela. Apropa't de l'espectacle. Del 7 al 12 de setembre, Campionat del Món de Raceboard 2026. Blanes, portal de la Costa Brava.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Torna Birra Sana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Les oficines de turisme de Lloret de Mar han superat les 44.000 atencions durant el primer semestre del 2026, una xifra que ja representa prop del 67% de totes les consultes registrades durant l'any passat. La gran majoria, més del 98%, s'han fet de manera presencial. El creixement més important s'ha produït entre els mesos de febrer i abril. L'oficina de la terminal d'autobusos continua sent la més utilitzada amb gairebé la meitat de les atencions, seguida de la del Museu del Mar. Pel que fa a la procedència, destaca especialment l'augment del turisme nacional, mentre que França continua sent el principal mercat internacional. I Palafolls ja ho té tot a punt per celebrar la Festa Major, que s'allargarà del 29 d'agost al 13 de setembre amb activitats culturals, tradicionals, esportives, familiars i musicals. El gruix de la programació arribarà a principis de setembre amb el pregó el dijous dia 3 al Palauet, seguit d'una cercavila al Castell de Focs i la primera nit de l'Alterfesta. Enguany, a més, la Festa Major de Palafolls s'ha rebut el distintiu Q de Festa de la Generalitat, que reconeix les celebracions que promouen la salut, el benestar i els espais segurs. De l'àmbit general, destaquem que la inflació s'ha disparat fins al 4,3% interanual a l'agost a l'Estat, 6 dècimes més que al juliol, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica principalment per l'encariment dels carburants. També hi han influït els aliments, que aquest agost han baixat menys de preu que durant el mateix mes de l'any passat. Si la dada es confirma, serà la inflació més elevada des del febrer del 2023. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte predominarà l'ambient assolellat amb temperatures màximes que variaran entre els 28 i els 29 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.
5: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
1: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
1: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
6: Molt bon vespre. Com va el divendres? Com va la setmana? Vinga, que ja arrenquem el cap de setmana i a aquesta hora ja saps que Ràdio Marina comença al quilòmetre zero. El programa de música de proximitat en català que emetem de dilluns a diumenge en directe de 9 a 10 de la nit. Em dic Marta Fuera Pons i em proposo acompanyar-te amb una selecció de cançons fetes a casa nostra, combinant el talent de tota la vida amb les propostes musicals més actuals d'aquest 2026. Posa't còmode, desconnecta del brugit del dia i a gaudir d'una bona hora de bona música en català. Som-hi, doncs! I per començar, hem decidit que, doncs, això d'anar a dormir d'hora està sobrevalorat. També ho pensen els Siderland, que cremen pistes i es dediquen aquest estiu a fer mil i un vídeos a les xarxes socials amb el seu tema Tutu Turu, un dels èxits d'aquest 2026.

A Ràdio Marina també volem estar amb tu. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Gran èxit aquest estiu amb el Sidderland, que corren per les xarxes tot fent vídeos amb multitud de gent cantant aquest tu-tu-turu. El trio barceloní format per l'Uri Plana, l'Albert Sort i l'Andreu Manyós. Són els amos autoproclamats del pop nocturn, gènere ideal per a ments actives i peus inquiets. I, per cert, continuen també pululant per les festes majors d'arreu de Catalunya, amb un torneig del Vallès el 18 de setembre. El divendres 2 d'octubre a Martorell. I el Rosselló el divendres 9 d'octubre. I ara molta atenció, perquè justament avui divendres 28 d'agost Engai, una formació històrica de la música catalana dels anys 80, actua al NET, al Festival NEC de Calella, a les nits d'estiu de Calella, al Far. Compartint cartell amb els Northern Cellos aquest vespre als Engai. La formació original de Sant Pol de Mar, creats al voltant dels anys 83-85. Els maresmencs, doncs, avui toquen a la seva terra, podríem dir, al Maresme. Considerats un dels pioners del rock català i del pop-rock dels 80, combinats, doncs, això, amb influències molt pop britàniques, que tenien també melodies molt assequibles, amb guitarres elèctriques, sintetitzadors i tocs de new wave i funk, i que sonaven així de bé. Recordem un dels seus grans èxits, una cançó molt estiuenca també, sonant ara mateix al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Engai, que deuen estar ja pràcticament tocant a Calella.

El so dels Engai Engai, que uns quants afortunats i afortunades deuen ja estar a punt d'escoltar a Calella avui. Considerats un dels pioners del rock català i del pop-rock dels 80, combinaven, doncs, melodies accessibles amb cançons fresques i divertides com aquesta. Liderats pel vocalista Jordi Bastard, a més de Paco García i Neil Jofre, entre d'altres. Després de dècades d'història, la banda va anunciar la seva retirada definitiva i un disc recopilatori de comiat anomenat 43 anys i un dia, els Engai Engai. Seguim a Ràdio Marina, al quilòmetre zero, i ho fem ara amb la veu de la lloretenca Laura Gibert. Amb una cançó del 2022, ja té 4 temporadetes, l'extriomfadora d'Eufòria a TV3. Des de Lloret, Laura Gibert.

Seguim el quilòmetre zero de Ràdio Marina, fent-te costat de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit amb la música de proximitat en català. Un quart i un minut i mig de 10 de la nit i seguim esperant que et quedis amb nosaltres per escoltar aquest rabiós directe d'una de les grans cançons, Marca de Sopa de Cabra. Publicada originalment l'any 91, Si et quedes amb mi.

Publicada, com et deia, originalment l'any 91 de l'històric àlbum Ben Endins, el disc de pop rock en català més venut de la història. El Sopa de Cabra, genials amb el Si et quedes amb mi. Formats a Girona l'any 86, van definir el so de tota una generació amb la seva actitud gamberra de barri vell i les seves cançons brillants. Sempre he pensat que el Sopa de Cabra es mereixien ser mundialment coneguts al nivell de grans noms de rock internacional. I també tenen molt de mèrit els següents convidats al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Els Amics de les Arts amb el tema No miris enrere. Busca.

No miris enrere, una cançó molt especial de la trajectòria dels Amics de les Arts, ja que es tracta d'una adaptació oficial al català d'un clàssic del Don't Look Back in Anger de la banda britànica Oasis. El grup va gravar aquest tema l'any 2010 expressament pel disc de la Marató de TV3. I la lletra en català va ser adaptada per Dani Coma. Manté l'essència emotiva d'un himne original, el que va ser compost per Noel Gallagher. Els Amics de les Arts. Que ja saps que, per cert, els Amics de les Arts segueixen amb la seva gira de concerts de 20è

El 25 de setembre, per exemple, estaran a les festes de la Mercè de Barcelona. Canviem d'història. Ara uns minutets molt ben acompanyats també per Oques Grasses, que ja saps que des que van començar amb això de la música ho peten tot. Petar-ho, així es titula. Oques Grasses.

Si has de sortir de casa, fes-ho amb la intenció de fer exactament el que diu el títol de la cançó, petar-ho tot. Aquesta és la teva banda sonora oficial de la nit. Una cançó de l'any 2021 dins l'aclamat disc A Top d'Estranquis. Formats a Roda de Ter el 2010, s'han convertit en un fenomen dels més grans dels fenòmens festius de pop en català. I estem davant dels últims compassos de la història en directe de la banda, en principi, perquè han anunciat la seva monumental històrica tanda de 4 concerts de comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els Oques Grasses, a l'octubre, que ja han venut totes les entrades, 220.000 per ser concrets. I ara connectem amb el filòsof de capçalera del quilòmetre zero. I també del pop nostrat. Si penses que et falta alguna cosa a la vida, en Dausar ve a demostrar-te amb música que potser ja ho tens tot i només falta canviar de perspectiva.

Ho tenim tot, és allò de veure la vida amb el got mig ple o mig buit. Millor mig ple, eh? Una de les cançons de l'any 2021 de Joan Dausà. Cançó que donava nom al seu quart disc d'estudi. Un Dausà que ens va captivar del tot amb el Jo Mai Mai i que ha consolidat una carrera on cada concert s'assembla més a una trobada espiritual d'amics que a un xou convencional. I atenció, que ara entren per la porta gran el Sidoní i els Love of Lesbian junts. Dues de les bandes més psicodèliques i elegants de l'indi s'uneixen en la llengua del Pompeu Fabra amb el resultat d'aquesta invitació a ser feliç, a somriure.

Una invitació directa a estirar la musculatura de la cara cap amunt, tot ensenyant les dents i mirant amb alegria. Somriu. Que la vida és massa curta i xula per posar cara de pomes agres. Una joia del pop que es va publicar l'any 2014. Sidoni i Love of Lesbian. Que, per cert, estan de gira arreu de l'estat espanyol amb concerts com, per exemple, el 4 de setembre a Molina de Segura, a Biscaya el 19 de setembre o a Albacete el 26 de setembre, entre d'altres. I deixem entrar per la porta gran ara al quilòmetre zero, els gossos amb la seva pluja d'estrelles. Ens posem una miqueta nostàlgics per rebre una d'aquelles bandes que ens han vist créixer, madurar i, en alguns casos, perdre cabell o sortir arruguetes. És el que té fer anys i anys. Per molts anys, per això. Vinga, uns minuts amb ells. Gossos, pluja d'estrelles.

Un tema molt èpic llançat l'any 1997, Pluja d'estrelles, dins de l'emblemàtic disc Metamorfosi. Que va ser una mica això, el que va passar, una metamorfosi. La històrica banda de Manresa va començar l'any 93 fent un pop acústic basat només en guitarres i veus. I després doncs, van anar obrint camí a desenes de grups actuals, afegint també guitarres. Hi ha dies que t'aixeques del llit pel matí i tot surt bé sense cap motiu aparent i no t'ha tocat la rifa ni t'han apujat el sou, però et sents misteriosament bé, eh? Marc Parrot i Ramon Miravet s'uneixen per posar banda sonora a aquest estrany fenomen mèdic. O humà, com li vulguis dir. Amb una meravellosa revisió llançada l'any 2022 d'aquest misteriosament feliç. Al quilòmetre zero.

Misteriosament feliç, una cançó llançada l'any 2022 a motiu de la celebració dels 30 anys de carrera de Marc Parrot. Un Parrot que ha triomfat com a productor i compositor dels més fins del país. Es va fer famós, per cert, als 90, sota el pseudònim del Xaval de la Peca. El recordes? I Ramon Mirabet es va voler sumar, participar a l'instant a aquesta celebració perquè es considera un fan absolut del lirisme de Parrot. Misteriosament feliços al quilòmetre zero. I la següent cançó no li cal cap presentació. Ja veuràs per què. Són els Tyats, i no et dic res més. No puc.

Seguim el camí del quilòmetre zero, el camí del quilòmetre zero, ara sí, amb els de Sousa. Molt més tranquil·lets. I quan passen 2 minuts de 3/4 metres per segon.

I ens acostem ja al final del programa. Viatjant en metres per segon. Cançons d'aquelles que t'enganxen, se t'enganxen al cervell com el xiclet a la sola de la sabata. Llançat l'any 2020 com a part del disc Salsa Agredolça, aquest quintet mallorquí instal·lat a Barcelona va ser un dels secrets més ben guardats de l'indie pop balear fins l'anunci de la seva aturada. Per a nosaltres ens agraden molt els de Sousa. I ara, para, atenció, i prepara't pel ritme potent de la pegatina. Vinga, que volem un cop de sort. Deixa't.

El ritme supervitalista de la Pegatina. I ara et proposem el quilòmetre zero escoltada una de les cançons dels Portobello amb la col·laboració especial d'Ivan Herzog. A 6 minuts per tancar ja el programa d'avui. Últims minutets amb aquesta cançó. Et prometo que demà també hi tornarem al quilòmetre zero.

Dos minuts per arribar a les 10 de la nit i això vol dir que fins aquí ha arribat aquest trajecte de bona música de proximitat al quilòmetre zero. Recorda que demà hi tornem a les 9 del vespre. Més quilòmetres de ritme, lletres en català i les agendes de concerts ben plenes. Gràcies per haver compartit aquesta estona de ràdio. Al nostre costat, bona nit i bona música. L'abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat aquesta horeta de ràdio. El meu nom és Marta Fuera Pons. I per acomiadar-nos, Mama Duixa, el nom artístic de Bruno de Fabrizis, un dels cantants, productors i compositors més destacats de la nova escena urbana. Et diem adéu avui amb el Qué chévere. Mama Duixa, fins les 10. Que passis una bona nit i un bon cap de setmana.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11.
2: Come on, baby.